0: puguem veure un canvi del model. Aquí hem de mirar 10, 15 anys per veure com evoluciona la cosa. Comparant del 19 al 25, la cosa no ha canviat tant.
1: Hi ha dues dades que canvien una mica, no? Una és la temporada. La temporada s'està allargant molt des de fa uns 10 anys i això es nota moltíssim. I clar, hem de pensar que dues setmanes més de temporada en el cas de l'economia balear suposa un creixement econòmic significatiu, no? I això jo crec que és rellevant. I l'altre tema és que en l'increment de preu bàsicament dels hotels i la baixada després dels avions, doncs ve molta més gent, però fa una despesa una mica diferent. Una despesa que, com deia abans, va més en el supermercat que no en el restaurant, va més a el que sigui una mica més de qualque manera de competència en els residents, no?
2: Claro, es que los hoteleros, la patronal, lo que dice es que han subido los precios, por ejemplo, de las habitaciones, pero porque han incrementado la categoría, de 3 han pasado a 4 estrellas, claro. Y ofrecen un mejor producto a mayor precio. ¿Qué pasa? Que si después el turista no tiene dinero, no va a ningún, se queda para lo justo y necesario. No va, quien antes hacía media pensión, ahora hace solo desayuno, alojamiento y desayuno, un todo incluido.
1: Y antes estaba el recorrido completo, tenías que ir a la Calobra, tenías que ir a Formentor, tenías que hacer no sé cuántas cosas, que ahora pues vas a la catedral y la catedral está saturada.
2: Es un asunto, es complicado. ¿Y de qué manera realmente esto, cómo, si hay un mayor gasto, realmente se ve en el bolsillo, en el salario del trabajador del sector servicios? ¿Cómo puede verse realmente?
0: Bueno, els salaris han augmentat. Sí, sí. Els salaris, per exemple, abans, em sembla, el darrer any, un 6%, nominals. Per tant, en reals, si mires la inflació, menys. Per tant, és a dir, els salaris augmenten, en termes reals augmenten un poquet, i si tenim en compte l'habitatge, ja els que hi han de llogar un pis segurament se'ls hi menja i encara més.
1: No, els salaris han augmentat. De fet, els convenis col·lectius de Balears són molt més alts, sí, sí, que la resta, no? Però és vera que això no significa necessàriament, perquè el que tu
0: dius... reals, que la cosa millori gaire.
1: Efectivament.
2: És molt difícil. Precisamente la vivienda, perquè si pasamos al siguiente bloque, que és la vivienda, que està també relacionado, que es que yo, igual ya no compensa venir a trabajar, que lo hemos escuchado los sindicatos que lo decían. Muchos trabajadores de temporada no quieren ya venir porque han hecho números y no les sale rentable pagar un alquiler que ya tiene cuatro cifras para trabajar, que te queda después, o vivir en infraviviendas.
0: Home, a nosaltres això, per exemple, ens passa a la universitat, no? Sí. A l'hora d'intentar contractar professors de fora que no viuen aquí a Mallorca, doncs bé, evidentment intentem pagar-los el màxim, però després diuen, molt bé, amb això com puc viure? Quins pisos puc llogar? I la cosa es complica. És un problema no només pels treballadors del sector hoteler o turístic, sinó per la resta de l'economia, i això és problemàtic en general, econòmic general, perquè que si metges, que si policia, que si professors, que si empresaris que vulguin muntar algun tipus de negoci que no sigui directament lligat amb el sector hoteler, bueno, és un coll de botella en el que és el creixement econòmic, que no fos estrictament. Clar, m'imagino que molts treballadors de temporada venen i s'estan en pisos, compartint habitació, etcètera, etcètera. És una manera de passar una mica a la problemàtica, sí. Però és una manera que no és l'òptima, òbviament.
1: Bé, jo me'n recordo dels anys 60, per un tema d'edat. Sí. I en els anys 60 això ja passava, no? I ara se va diluir, van aconseguir que aquest problema desaparegués, però ara se torna a repetir, no? Jo recordo que molts d'hotels tenien habitacions que semblaven camaretes de l'exèrcit, per la gent que feia feina, i això està tornant a passar.
0: Exacte, hi ha hagut hotelers que han tornat això, a comprar blocs de pisos per poder allotjar.
1: Això està tornant a passar, vull dir que és com una espècie de tornar enrere el que està passant, no?
2: Claro, es que vemos que van a peor, entonces lo que antes valía un piso, ahora estamos comprando en estudios, quien antes compraba dos habitaciones ahora tiene una habitación o el alquiler, entonces va a peor, va a llegar a un tope, va a llegar a un límite, no puede crecer eternamente.
0: El precio.
2: El precio de tanto del alquiler.
0: Eternamente no, però bueno, és una qüestió, aquí sí que crec que és bastant clara l'oferta i la demanda. Tens molta gent que vol venir a viure aquí i l'oferta no ha crescut gaire, i llavors es tracta no és només l'oferta de nous habitatges, sinó també si hi ha pisos buits o no, etc. Per tant, és bastant un tema d'oferta i demanda.
1: Una llei bastant discutible, i que una reforma aniria molt bé, que és la llei de lloguers. És una llei nacional, és una llei del govern actual, que crec que fa de vegades massa poc èmfasi sense protecció en el propietari, de manera que tenim molt de pisos buits.